0: de conducir. Buena decisión. Tú no naciste para copiloto. Ahora, a decidir en qué autoescuela formarte. ¿Pero qué duda es esa? Mal empezamos. Autoescuela, solo hay una. Autoescuela Miguel Calet. Miguel Calet con K. Con K de que te lo vas a sacar.
1: El bon dia d'Andreu Mir.
2: Bon dia. El món d'avui està marcat per una sèrie de riscos globals interconnectats, des del clima fins a l'economia, passant per les guerres, els quals requereixen respostes basades en la resiliència i en la cooperació mútua. Els experts assenyalen que no es tracta només de mitigar impactes, sinó d'adaptar les nostres societats per fer-les més fortes i inclusives. Aquest repte ens recorda que no hem de viure en la por del risc, sinó en l'esperança del compromís conjunt. El Papa Lleó ens recorda que la humanitat es construeix quan aprenem a veure l'altre com un germà. Una invitació clara a entendre que el futur ens construeix des de la responsabilitat compartida i el compromís amb el bé comú. Bon dia.
3: Escuchas Cope.
4: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad.